Edat Or del Rei dels plats tradicionals. A l'Albufera provarem l'allipebre, anomenat en 2025 millor tapa de la Comunitat Valenciana en el concurs Tapes d'Ací. El barri mariner del Cabanyal de València sap a titaina, un pisto deliciós, i en algunes poblacions de l'Horta Sud, com Meliana, l'arròs amb fesols i naps és una autèntica tradició. La fideuà de Gandia o les coques de Daxa de la Safor, que també són habituals en part de la província d'Alacant. I si parlem d'aquesta província i parem en Alcoi, provarem el sabor de la borreta o la americana. Per als paladars dolços, les dolces anouetes de Nadal. Una terra de celebracions i de plats per acompanyar-les. En Elx o Orihuela ho fan amb l'arròs amb costra o l'arròs a banda. L'olla de blat de Benimantell, els deliciosos minxos de Callosa d'en Sarrià, farcits de verdures d'ací. I per acabar, una manera de disfrutar de les fogueres amb el paladar, la coca de Sant Joan. És impossible nombrar totes les receptes típiques del nostre territori i a tots els valencians que fan possible cada dia en la seva cuina que aquests tresors de la nostra història continuen el seu camí a casa nostra, fora o dins del territori de la Comunitat Valenciana.

0: Liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
3: Soy Mar Márquez.
4: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
5: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
6: ¿Sabies que en Finestrat podem passar de 0 a 1.400 metres d'alçada en poc de temps? Podem fer-ho iniciant una meravellosa ruta des de la platja de la Cala i acabant-la en el cim del mític Puig Campana. Finestrat, una de les joies de la Costa Blanca, és un encantador municipi coster de la comarca alacantina de la Marina Baixa que amaga paisatges de muntanya tan únics com valiosos. El Puig Campana, coronada per una punta cònica amb dos cimes, entre elles el Portell, forma part de les cordilleres prebètiques de la província d'Alacant, amb una altitud de 1.410 metres i separada del Mediterrani per menys de 8 quilòmetres, és el cim més elevat de la península Ibèrica per proximitat a la costa. Aquestes condicions orogràfiques, així com el seu perfil característic i visible des de molts punts de la província, la fan un enclau singular i molt significatiu per als veïns de tota la comarca. En baixar cap al seu casc antic, als peus d'un gegant de roca, Finestrat, que limita amb Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella i Vila Joiosa, és un conjunt d'estrets i encantadors carrers organitzats sobre els jaciments d'un antic castell musulmà. Allí els seus quasi 8.000 habitants es veuen abraçats pel verd de la muntanya i el blau del mar. La visita la podem completar per l'església de Sant Bartomeu o per l'ermita del Santíssim Crist del Remei i inclús ens podem detindre a observar els colorits taulells que adornen tot el municipi, admirant cada jardí i racó que li donen al poble un aire màgic i cinematogràfic. Les arrels de Finestrat es remunten a l'època ibèrica amb evidència d'assentaments humans des de l'antiguitat. Al segle XIII va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i durant la seva història Finestrat ha acollit nombroses cultures a causa de la seva proximitat a la costa i a les vies de comunicació del litoral. I amb quina delicatessa en valenciana acompanyem tota aquesta experiència? Doncs ho podem fer amb un dels més clars exemples de fusió del mar i la muntanya com la coca girà. Rep el seu nom per la tècnica de girar o doblar la massa per enrotllar el farcit i combina xoris, botifarra, caballa, ceba, bledes o espinacs. Encara que tampoc podem anar-nos-en de Finestrat sense haver tastat un bon arròs a banda davant la mar. Tant en la mar com en la muntanya i de nord a sud la comunitat valenciana està plena de racons per descobrir, entre d'altres, amb el paladar. Ens acompanyes?